Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, 107.8.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Ràdio Caldes, 107.8.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Somewhere, somehow.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

If you don't take your meat, you can't have any pudding!

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença de manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.382 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total repartits en els instituts de Caldes. Concretament, són 331 a l'Institut Manol Oguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris, com el batxillerat i els cicles formatius, s'ha matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Oguer i 308 a l'Escola Pia. Un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol, amb 190 inscrits, que queden distribuïts entre els 82 infants del Gegant del Pi, 83 a la Lluna i els 25 als Peixets. L'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal viatjarà pels pobles termals de Catalunya. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la clausura de l'exposició de fotografia al Museu Termàlia, una mostra que connecta el càncer de mama, la recerca científica i els beneficis de l'aigua termal. Durant l'acte es va anunciar que l'exposició viatjarà per diferents pobles termals de Catalunya, començant per Caldes d'Estrac. Un altre dels anuncis de la jornada va ser que es presentarà una prova pilot a la Generalitat perquè accepti la balneoteràpia com a preinscripció clínica per a la salut pública, un projecte que ja té nom, Termasalut. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'acte d'aquest diumenge als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Ja vam fer aquell primer assaig clínic amb l'Hospital del Mar sobre Covid persistent, que ens va permetre aprendre moltíssim. Ara hem fet aquest per intentar posar el servei de l'aigua termal, el servei de les dones que estan passant per un procés de càncer de mama i, per tant, que són supervivents de càncer de mama. I una de les primeres coses que podem ja anunciar, que és una de les conseqüències d'aquesta exposició, és el fet de que presentarem els resultats a més viles termals de Catalunya, amb una exposició temporal, que serà la manera de seguir divulgant aquest assaig clínic. Però l'altre, i ara què, m'atreveixo a dir que és tant o més important, no? Que és el fet de fer la pressió suficient perquè les administracions vegin el que hem aconseguit des de Caldes de Montbui.
1: L'exposició ha servit perquè la Diputació de Barcelona, la primera gran institució del país que es fixa en el projecte, faci un impuls en aquest dotant-lo d'atenció administrativa. Com ha anunciat l'alcalde, ara per ara, els següents passos són presentar a la cartera de salut la prova pilot per a 100 dones en preinscripció mèdica, una prova que té un cost de 180.000 euros anuals. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys d'història el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Poqui, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre, al matí, es farà un torneig de futbol sala de les penyes del Vallès Oriental. A la tarda es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Morell amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4 iniciarà a la plaça Catalunya amb el concert del cor calderí, que cantarà el seu repertori i cançons associades al Barça. Després hi haurà una actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho ha explicat el president de la penya, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya i que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pujaran amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. De cara a demà, el dia començarà amb alguns núvols i intervals de sol, però a partir del migdia augmentarà la nuvolositat i arribaran ruixats i tempestes. Les temperatures se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda degut a les tempestes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
4: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocava ni quarts ni hores.
5: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
6: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
7: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
8: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens són.
9: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
10: Es maten a totes.
9: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
11: Ara pujarà el preu de la llet.
9: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
12: Queda un any, un mes i 13 dies.
13: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
14: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. I'm a scat man.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença de manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.382 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut d'Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total repartits en els instituts de Caldes. Concretament, són 331 a l'Institut Manol Oguer, 193 a l'Institut d'Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris, com el batxillerat i els cicles formatius, s'ha matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Oguer i 308 a l'Escola Pia. Un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol, amb 190 inscrits, que queden distribuïts entre els 82 infants del gegant del Pi, 83 a la Lluna i els 25 als Peixets. L'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal viatjarà pels pobles termals de Catalunya. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la clausura de l'exposició de fotografia al Museu Termàlia, una mostra que connecta el càncer de mama, la recerca científica i els beneficis de l'aigua termal. Durant l'acte es va anunciar que l'exposició viatjarà per diferents pobles termals de Catalunya, començant per Caldes d'Estrac. Un altre dels anuncis de la jornada va ser que es presentarà una prova pilot a la Generalitat perquè accepti la balneoteràpia com a preinscripció clínica per a la salut pública, un projecte que ja té nom, Termasalut. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'acte d'aquest diumenge als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Ja vam fer aquell primer assaig clínic amb l'Hospital del Mar sobre Covid persistent, que ens va permetre aprendre moltíssim. Ara hem fet aquest per intentar posar el servei de l'aigua termal al servei de les dones que estan passant per un procés de càncer de mama i, per tant, que són supervivents de càncer de mama. I una de les primeres coses que podem ja anunciar, que és una de les conseqüències d'aquesta exposició, és el fet de que presentarem els resultats a més viles termals de Catalunya amb una exposició temporal, que serà la manera de seguir divulgant aquest assaig clínic. Però l'altre, i ara què, m'atreveixo a dir que és tant o més important, no? Que és el fet de fer la pressió suficient perquè les administracions vegin el que hem aconseguit des de Caldes de Montbui.
1: L'exposició ha servit perquè la Diputació de Barcelona, la primera gran institució del país que es fixa en el projecte, faci un impuls en aquest dotant-lo d'atenció administrativa. Com ha anunciat l'alcalde, ara per ara, els següents passos són presentar a la cartera de salut la prova pilot per a 100 dones amb preinscripció mèdica, una prova que té un cost de 180.000 euros anuals. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys d'història el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Poqui, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre, al matí, es farà un torneig de futbol sala de les penyes del Vallès Oriental. A la tarda es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Morell amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4 iniciarà a la plaça Catalunya amb el concert del cor calderí, que cantarà el seu repertori i cançons associades al Barça. Després hi haurà una actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho ha explicat el president de la penya, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar a la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya i que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pujaran amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. De cara a demà, el dia començarà amb alguns núvols i intervals de sol, però a partir del migdia augmentarà la nuvolositat i arribaran ruixats i tempestes. Les temperatures se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda degut a les tempestes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes
4: 107.8.
0: El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
5: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
6: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
7: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
8: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
9: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens són.
10: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
11: Es maten a totes.
10: Exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
12: Ara pujarà el preu de la llet.
10: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
13: Queda un any, un mes i 13 dies.
14: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
15: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
16: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: You're late, I'm already here. Talk to me.
2: You will have visual confirmation of your mark in the next 10 minutes.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença de manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.382 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total repartits en els instituts de Caldes. Concretament, són 331 a l'Institut Manol Oguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris, com el batxillerat i els cicles formatius, s'ha matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Oguer i 308 a l'Escola Pia. Un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol, amb 190 inscrits, que queden distribuïts entre els 82 infants del Gegant del Pi, 83 a la Lluna i els 25 als Peixets. L'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal viatjarà pels pobles termals de Catalunya. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la clausura de l'exposició de fotografia al Museu Termàlia, una mostra que connecta el càncer de mama, la recerca científica i els beneficis de l'aigua termal. Durant l'acte es va anunciar que l'exposició viatjarà per diferents pobles termals de Catalunya, començant per Caldes d'Estrac. Un altre dels anuncis de la jornada va ser que es presentarà una prova pilot a la Generalitat perquè accepti la balneoteràpia com a preinscripció clínica per a la salut pública, un projecte que ja té nom, Termasalut. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'acte d'aquest diumenge als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Ja vam fer aquell primer assaig clínic amb l'Hospital del Mar sobre Covid persistent, que ens va permetre aprendre moltíssim. Ara hem fet aquest per intentar posar el servei de l'aigua termal al servei de les dones que estan passant per un procés de càncer de mama i, per tant, que són supervivents de càncer de mama. I una de les primeres coses que podem ja anunciar, que és una de les conseqüències d'aquesta exposició, és el fet de que presentarem els resultats a més viles termals de Catalunya amb una exposició temporal que serà la manera de seguir divulgant aquest assaig clínic, però l'altre, i ara què, m'atreveixo a dir que és tant o més important, no? Que és el fet de fer la pressió suficient perquè les administracions vegin el que hem aconseguit des de Caldes de Montbui.
1: L'exposició ha servit perquè la Diputació de Barcelona, la primera gran institució del país que es fixa en el projecte, faci un impuls en aquest dotant-lo d'atenció administrativa. Com ha anunciat l'alcalde, ara per ara, els següents passos són presentar a la cartera de salut la prova pilot per a 100 dones amb preinscripció mèdica, una prova que té un cost de 180.000 euros anuals. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys d'història el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Poqui, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre, al matí, es farà un torneig de futbol sala de les penyes del Vallès Oriental. A la tarda es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Morell amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4 iniciarà la plaça Catalunya amb el concert del cor calderí, que cantarà el seu repertori i cançons associades al Barça. Després hi haurà una actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho ha explicat el president de la penya, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya i que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pujaran amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. De cara a demà, el dia començarà amb alguns núvols i intervals de sol, però a partir del migdia augmentarà la nuvolositat i arribaran ruixats i tempestes. Les temperatures se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda degut a les tempestes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
4: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
5: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
6: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
7: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
8: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens sona.
9: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
10: Es maten a totes.
9: Exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
11: Ara pujarà el preu de la llet.
9: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
12: Queda un any, un mes i 13 dies.
13: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
14: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença de manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.380 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total repartits en els instituts de Caldes. Concretament són 331 a l'Institut Manol Oguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris, com el batxillerat i els cicles formatius, s'ha matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Oguer i 308 a l'Escola Pia. Un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol, amb 190 inscrits, que queden distribuïts entre els 82 infants del gegant del Pi, 83 a la Lluna i els 25 als Peixets. L'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal viatjarà pels pobles termals de Catalunya. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la clausura de l'exposició de fotografia al Museu Termàlia, una mostra que connecta el càncer de mama, la recerca científica i els beneficis de l'aigua termal. Durant l'acte es va anunciar que l'exposició viatjarà per diferents pobles termals de Catalunya, començant per Caldes d'Estrac. Un altre dels anuncis de la jornada va ser que es presentarà una prova pilot a la Generalitat perquè accepti la balneoteràpia com a preinscripció clínica per a la salut pública, un projecte que ja té nom, Termasalut. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'acte d'aquest diumenge als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Ja vam fer aquell primer assaig clínic amb l'Hospital del Mar sobre Covid persistent, que ens va permetre aprendre moltíssim. Ara hem fet aquest per intentar posar el servei de l'aigua termal al servei de les dones que estan passant per un procés de càncer de mama i, per tant, que són supervivents de càncer de mama. I una de les primeres coses que podem ja anunciar, que és una de les conseqüències d'aquesta exposició, és el fet de que presentarem els resultats a més viles termals de Catalunya amb una exposició temporal, que serà la manera de seguir divulgant aquest assaig clínic, però l'altre, i ara què, m'atreveixo a dir que és tant o més important, no? Que és el fet de fer la pressió suficient perquè les administracions vegin el que hem aconseguit des de Caldes de Montbui.
1: L'exposició ha servit perquè la Diputació de Barcelona, la primera gran institució del país que es fixa en el projecte, faci un impuls en aquest dotant-lo d'atenció administrativa. Com ha anunciat l'alcalde, ara per ara, els següents passos són presentar a la cartera de salut la prova pilot per a 100 dones amb preinscripció mèdica, una prova que té un cost de 180.000 euros anuals. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys d'història el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Poqui, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre, al matí, es farà un torneig de futbol sala de les penyes del Vallès Oriental. A la tarda es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Morell amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4 iniciarà a la plaça Catalunya amb el concert del cor calderí, que cantarà el seu repertori i cançons associades al Barça. Després hi haurà una actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho ha explicat el president de la penya, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar a la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya i que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pujaran amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. De cara a demà, el dia començarà amb alguns núvols i intervals de sol, però a partir del migdia augmentarà la nuvolositat i arribaran ruixats i tempestes. Les temperatures se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda degut a les tempestes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes
4: 107.8.
0: El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
5: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
6: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
7: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
8: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
9: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens han...
10: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
11: Es maten a totes.
10: Exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
12: Ara pujarà el preu de la llet.
10: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
13: Queda un any, un mes i 13 dies.
14: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, Res, em fotria més mandra.
15: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
16: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença de manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.380 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total repartits en els instituts de Caldes. Concretament són 331 a l'Institut Manol Oguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris, com el batxillerat i els cicles formatius, s'ha matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Oguer i 308 a l'Escola Pia. Un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol, amb 190 inscrits, que queden distribuïts entre els 82 infants del Gegant del Pi, 83 a la Lluna i els 25 als Peixets. L'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal viatjarà pels pobles termals de Catalunya. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la clausura de l'exposició de fotografia al Museu Termàlia, una mostra que connecta el càncer de mama, la recerca científica i els beneficis de l'aigua termal. Durant l'acte es va anunciar que l'exposició viatjarà per diferents pobles termals de Catalunya, començant per Caldes d'Estrac. Un altre dels anuncis de la jornada va ser que es presentarà una prova pilot a la Generalitat perquè accepti la balneoteràpia com a preinscripció clínica per a la salut pública, un projecte que ja té nom, Termasalut. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'acte d'aquest diumenge als micròfons de Ràdio Caldes.
2: Ja vam fer aquell primer assaig clínic amb l'Hospital del Mar sobre Covid persistent, que ens va permetre aprendre moltíssim. Ara hem fet aquest per intentar posar al servei de l'aigua termal, al servei de les dones que estan passant per un procés de càncer de mama i, per tant, que són supervivents de càncer de mama. I una de les primeres coses que podem ja anunciar, que és una de les conseqüències d'aquesta exposició, és el fet de que presentarem els resultats a més viles termals de Catalunya amb una exposició temporal, que serà la manera de seguir divulgant aquest assaig clínic. Però l'altre, i ara què, m'atreveixo a dir que és tant o més important, no? Que és el fet de fer la pressió suficient perquè les administracions vegin el que hem aconseguit des de Caldes de Montbui.
1: L'exposició ha servit perquè la Diputació de Barcelona, la primera gran institució del país que es fixa en el projecte, faci un impuls en aquest dotant-lo d'atenció administrativa. Com ha anunciat l'alcalde, ara per ara, els següents passos són presentar a la cartera de salut la prova pilot per a 100 dones amb preinscripció mèdica, una prova que té un cost de 180.000 euros anuals. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys d'història el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Poqui, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre al matí es farà un torneig de futbol sala de les penyes del Vallès Oriental, a la tarda es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Morell amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4 iniciarà a la plaça Catalunya amb el concert del cor calderí, que cantarà el seu repertori i cançons associades al Barça. Després hi haurà una actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho ha explicat el president de la penya, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà un exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya i que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pujaran amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. De cara a demà, el dia començarà amb alguns núvols i intervals de sol, però a partir del migdia augmentarà la nuvolositat i arribaran ruixats i tempestes. Les temperatures se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda degut a les tempestes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes
4: 107.8.
0: El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
5: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
6: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
7: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
8: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
9: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens són.
10: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
11: Es maten a totes.
10: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
12: Ara pujarà el preu de la llet.
10: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
13: Queda un any, un mes i 13 dies.
14: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
15: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
16: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.
1: Més no vull patir.
2: Més no vull patir.
1: Porto massa temps mig ensupit.

0: Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: fugir, tornar a començar en un poblet que tingui un nom que no pugui pronunciar.
1: Potser la millor.
2: És tot aprofitable.

He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts, 8 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la fil·loxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més, a partir de 11:15.
0: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vaga de docents ha donat el tret de sortida al nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació amb sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. el sindicat majoritari, la USTEC, però també la Intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar. Des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
8: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
9: Per nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
8: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa, i han alertat que continuarien mobilitzats.
0: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions declaracions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que es continuem aquí.
10: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
13: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
12: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
0: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que després de les vacances d'estiu necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
15: Tener una rutina, tener una normalidad y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho.
14: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
16: El primer dia de l'escola començar amb una vaga ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
14: Després de dos mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
0: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
19: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats adaptats a les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un quart de tres, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern de moment descarta presentar-los el 2027. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
20: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials. Una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
23: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
22: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado de decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president i s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle, el van abandonar poc després a la zona de Can Uriac, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no estem per la seva vida. Més qüestions, desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
4: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
0: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
6: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplit els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Tiets, el Woodbeat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
7: A l'altura, tradicionalment, sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
6: Les festes d'altura posaran punt final amb el Ball d'Espelmes a la plaça Major, amb la presència dels gegants, cabassuts i cavallets, unes festes que enguany finalitzaran el dia 8, dia de la Mare Déu d'Altura, patrona de la ciutat.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia Joan, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
25: Bon dia Marta, un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
26: Jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
25: i s'ha mullat sobre la pilota d'or el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
26: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
8: Dembélé, el actual ganador.
26: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero pues estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
25: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení. El tècnic català, després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions, és un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba ahir per 3-2 a la Nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
9: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre, el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
25: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens sona.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'Ustex.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha descartat avui presentar els del 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la Fil·loxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:45.
0: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa, Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mín Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la 6a vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, al no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos i després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
8: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
9: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que es continuem aquí.
8: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
10: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
11: Tot el que ha estat fent el departament ara al començar el curs és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
10: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
0: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
12: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
13: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
14: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
12: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà triar més endavant.
0: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
16: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
17: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
15: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Montcarvajal, bon dia.
18: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
19: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
18: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
21: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
20: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
23: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
22: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balàfia ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
25: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
24: Tot i això, Juli ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
0: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home

0: Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
1: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
0: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
1: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
0: És moment per a la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
1: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit.
0: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
2: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10 menys 5 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: I passem també per Tortosa, allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
3: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb nou propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
4: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
3: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
0: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa.
5: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
6: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y este trabajo no me va a poner a suplicar nada.
5: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar, Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
6: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
5: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 3:15 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esport Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Còrdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
7: Sempre parlem que, bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
5: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca, 5a jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'AM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb 2 grans retransmissions.
0: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Ja comença a fer-se

0: El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la can... la ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens...
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. El 14 de setembre arrenca la nova temporada de Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la cançó la ciutat.
0: A partir del 14 de setembre, a Ràdio Caldes estrenem una nova temporada amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions que aquí ens...
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu? Ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Junts per Caldes va celebrar ahir al vespre la reunió de presentació dels dos candidats que seran escollits com a líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es van acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Recam Láser, Pere Barrios. Tots dos van exposar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la seu de JunsPerCat haurà de decidir i comunicar un dia en què se celebri la votació. Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença d'una manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.382 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total han estat repartits en els Instituts de Caldes. Concretament, són 331 a l'Institut Manol Huguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris com el batxillerat i els cicles formatius s'han matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Huguer i 308 a l'Escola Pia, un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol amb 190 inscrits que queden distribuïts entre els 82 infants del Gegant del Pi, 83 a la Lluna i 25 als Peixets. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma, unes dades molt positives que, juntament amb els nou oferiments per a pròximes dates, demostren el compromís dels calderins i calderines. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Puquí, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre al matí es farà un torneig de futbol salat de les penyes del Vallès Oriental, on a la tarda també es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Moreu, amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de ball de diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4, s'iniciarà a la plaça Catalunya un concert del cor calderí que cantarà el seu repertori cançons associades al Barça. Després hi haurà l'actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho explica el president de la penya blaugrana, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya, i és que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pugen amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. Això sí, de cara a demà el dia serà molt diferent al d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i anirà caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauran en picat amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a avui i demà se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda acompanyat de la pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
3: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Malas companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Junts per Caldes va celebrar ahir al vespre la reunió de presentació dels dos candidats que seran escollits com a líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es van acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Recam Láser, Pere Barrios. Tots dos van exposar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la seu de JunsPerCat haurà de decidir i comunicar un dia en què se celebri la votació. Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença d'una manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.382 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total han estat repartits en els Institut de Caldes. Concretament són 331 a l'Institut Manol Huguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris com el batxillerat i els cicles formatius s'han matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Huguer i 308 a l'Escola Pia, un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol amb 190 inscrits que queden distribuïts entre els 82 infants del Gegant del Pi, 83 a la Lluna i 25 als Peixets. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma, unes dades molt positives que, juntament amb els nou oferiments per a pròximes dates, demostren que demostren el compromís dels calderins i calderines. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Puquí, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre al matí es farà un torneig de futbol salat de les penyes del Vallès Oriental, on a la tarda també es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Moreu, amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de Diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4, s'iniciarà a la plaça Catalunya un concert del cor calderí que cantarà el seu repertori cançons associades al Barça. Després hi haurà l'actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho explica el president de la penya blaugrana, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya, i és que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pugen amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. Això sí, de cara a demà el dia serà molt diferent al d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i anirà caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauran en picat amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a avui i demà se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda acompanyat de la pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes.
3: 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Junts per Caldes va celebrar ahir al vespre la reunió de presentació dels dos candidats que seran escollits com a líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es van acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Recam Láser, Pere Barrios. Tots dos van exposar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la seu de JunsPerCat haurà de decidir i comunicar un dia en què se celebri la votació. Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença d'una manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.382 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total han estat repartits en els Institut de Caldes. Concretament, són 331 a l'Institut Manol Huguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris com el batxillerat i els cicles formatius s'han matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Huguer i 308 a l'Escola Pia, un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol, amb 190 inscrits que queden distribuïts entre els 82 infants del Gegant del Pi, 83 a la Lluna i 25 als Peixets. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma, unes dades molt positives que, juntament amb els nou oferiments per a pròximes dates, demostren el compromís dels calderins i calderines. La Penya Blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Puquí, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre al matí es farà un torneig de futbol salat de les Penyes del Vallès Oriental, on a la tarda també es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Moreu, amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4 s'iniciarà a la plaça Catalunya un concert del cor calderí que cantarà el seu repertori cançons associades al Barça. Després hi haurà l'actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes, amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho explica el president de la Penya Blaugrana, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya, i és que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pugen amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. Això sí, de cara a demà el dia serà molt diferent al d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i anirà caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauran en picat amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a avui i demà se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda acompanyat de la pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
3: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Carolina.
1: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Junts per Caldes va celebrar ahir al vespre la reunió de presentació dels dos candidats que seran escollits com a líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es van acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Recam Láser, Pere Barrios. Tots dos van exposar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la seu de JunsPerCat haurà de decidir i comunicar un dia en què se celebri la votació. Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença d'una manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.382 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total han estat repartits en els Instituts de Caldes. Concretament, són 331 a l'Institut Manol Huguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris com el batxillerat i els cicles formatius s'han matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Huguer i 308 a l'Escola Pia, un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol amb 190 inscrits que queden distribuïts entre els 82 infants del Gegant del Pi, 83 a la Lluna i 25 als Peixets. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma, unes dades molt positives que, juntament amb els nou oferiments per a pròximes dates, demostren el compromís dels calderins i calderines. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Puquí, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre al matí es farà un torneig de futbol salat de les penyes del Vallès Oriental, on a la tarda també es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Moreu, amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de Diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4, s'iniciarà a la plaça Catalunya un concert del cor calderí que cantarà el seu repertori cançons associades al Barça. Després hi haurà l'actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho explica el president de la penya blaugrana, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya, i és que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pugen amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. Això sí, de cara a demà el dia serà molt diferent al d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i anirà caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauran en picat amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a avui i demà se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda acompanyat de la pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts! Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva. Bona tarda. Encetem una nova edició de Sota les llambordes. Diu Josep Maria Esquirol que la franquesa de les paraules ens salva i ens fa resistir, i és veritat. Lluís Calvo busca sempre l'encaix del mot que es desdiu del silenci, mentre que en Jacint Verdaguer es lliurava als càntics d'amor de la seva terra. Tres veus, tres refugis que conflueixen avui aquí i explicarem el perquè. Ens han volgut fer creure que sota les llambordes, que a sota les llambordes hi ha la platja, com si la llibertat fos només un paisatge de sorra. Però nosaltres sabem la veritat. Sota el pes de la ciutat, el que batella són els llibres, són les pàgines, les que ens salven de l'asfalt. Avui, a sota les llambordes, retirem la pedra de la rutina per llegir la vida. Recorrerem el cosmos poètic de l'escriptor i poeta Josep Lázaro i la seva darrera criatura, el Paradís Impossible. Benvingut, Josep.
1: Bona tarda.
0: Benvingut de nou a la ràdio, tot i que en un espai nou,
1: sí.
0: I a sota les llambordes.
1: Un espai nou magnífic,
0: Bueno, tot són canvis que s'han de fer, no? I en aquest cas és per millor, per millorar.
1: Sí, evidentment.
0: Doncs abans d'iniciar la conversa faré cinc cèntims sobre la teva trajectòria. Ets nascut a Sant Sadurní d'Anoia i si m'equivoco em rectifiques, Nascut a Sant Sadurní d'Anoia, has estudiat llengua i literatura catalanes a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya. L'any 2010, quan començaves el teu caminar amb la poesia escrivint «Rajo la indigència dormint la por», sota les teves aixelles, vas publicar el teu primer poemari, L'oblit desballestat, dins del tercer volum, Cènic, de la gent del JAM. Vull dir, el Cènic és un volum tipus llibre en el que hi ha diversos autors.
1: Autors, correcte, sí.
0: El març del 2023 va sortir publicat amb l'editorial Trípode el llibre de poemes Extravagància Boreal, que al juny d'aquell mateix any ja van comentar aquí, no en aquest espai, però sí a la ràdio, sí. A Ràdio Caldes. Sí. I a final del 2024, també a Trípode, va veure la llum el llibre de poemes, he dit Extravagància Boreal, he dit el títol, perquè ara ja no sé si vaig llegir i no l'he dit. Doncs al final del 2024, i també a Trípode, doncs va veure la llum el llibre de poemes El desig de la paraula, que també van comentar a la ràdio.
1: Sí.
0: I molt recentment, és a dir, està molt calent, perquè ha estat aquest mateix setembre, no?, que ha sortit el teu nou llibre de poemes, en aquest cas el títol és El paradís impossible, i també sota el mateix segell de Trípode.
1: Sí, amb Trípode, sí.
0: I hem de destacar que combines l'escriptura de moment poètica amb la teva feina professional de sommelier, una professió que lliga perfectament amb aquest nou llibre on la vinya esdevé, precisament, la gran metàfora del cultiu de la vida.
1: Sí, en aquest cas, sí, anteriorment amb els dos llibres, doncs feia poca referència.
0: Eren bastant femenins. Bueno, no femenins, senzillament donava la sensació que si no sabem que ets un home, estava feta per una dona.
1: Sí,
0: perquè en aquest sentit estava molt... Jo he dit femenins perquè destaca molt la dona.
1: Sí, era en veu...
0: I defensa de la dona.
1: Sí, en veu femenina, exacte, i aquest doncs ja potser hi ha més detalls del... del món agrícola, del meu paisatge al final, que és Sant Sadurní i el Penedès. Faig més referències moltes vegades simbòlicament o metafòricament a les arrels, a la saó, als empels, no? D'aquest vocabulari molt, diríem, arrelat i en referència a aquesta planta tan soferta com és el cep, no? Que al final podríem paral·lelament comparar-ho amb la resiliència humana, no? La condició humana.
0: Mm-hmm. Doncs mira, si ja passem a parlar de... Jo al principi l'ho he anomenat la trilogia de Trípode, perquè de moment són tres llibres de poemes, sí. I justament a Trípode. Tot i que no és una trilogia, però bé, jo en principi digo, lo col·loco com una trilogia. Eh? I precisament tenint en compte una mica les tres, no? I els ponts dels passats. En aquest blog connectem els tres llibres editats consecutivament en aquesta editorial per veure el camí recorregut. No? Uh-huh. La continuïtat creativa, en aquest cas teva. Josep, en menys de 2 anys, podríem dir, o en 2 anys, 23, 24, bueno, ara estem al 26, però sí que és veritat que en 2 anys has publicat, i una mica més, 3 llibres amb Trípode. Uh-huh. O sigui, primer Extravagància Boreal, després El desig de la paraula i ara El paradís impossible. Gairebé sembla un diàleg continuat entre els tres llibres, tot i que sigui en temes diferenciats. Per què? Perquè tots, evidentment, hi ha una diferència. Els dos primers podrien dir que destaques molt la veu de la dona, però cadascú en el seu tema no tenia res a veure, perquè recordo, i sobretot el desig de la paraula, que aquí tot... A veure, també és la dona, però aquí la destacaves com la Helena, no? Però totes les dones són Helenes, no? Són Helenes, però ni de Troia, ni d'Esparta.
1: Ni de ningú.
0: Ni de ningú, de totes.
1: Correcte.
0: Eren,
1: sí.
0: Vale?
1: Sí, sí.
0: I això, i clar, vull dir que cadascú se'l van a aquesta distància, però és com hi ha aquest recorregut teu. Vull dir, és aquest... fer un llibre de poemes, continues amb un altre, i aquí sempre va evolucionat el poeta, evoluciona, no? Evolucionant, evoluciona el poeta, i sense, ja dic, sempre salvar les distàncies i sempre diràs que tots tenen la part que t'agrada o que no, però que sempre aquí vas tu, quan escrius un i quan escrius un altre, sempre vas perfeccionant la teva manera de fer poesia.
1: Bé, sempre crec que una cosa important és tindre un estil propi, no? I sobre aquest estil propi, doncs, treballar bé el vocabulari i seguir una continuïtat, doncs, en aquest cas, doncs, si, per exemple, el desig de la paraula era un treball específic sobre Helena de Troia o d'Esparta, doncs aquest, en aquest també doncs és hi ha un registre, podríem dir, també en diàleg amb el món clàssic, que potser sí que ha anat estirar del fil d'Helena, d'estirar del fil d'Homer, no? M'ha permès també que en aquest paradís impossible hi hagi també molt diàleg amb el món clàssic, no? Amb els sofistes, amb aquest aspecte, doncs, també hi ha molt simbolisme i diàleg amb el món clàssic.
0: Per exemple, si el desig de la paraula buscaves el motor del llenguatge, què busques exactament en aquest paradís impossible? És a dir, ha estat un procés d'escriptura natural o gairebé una urgència vital?
1: És molt curiós perquè, bueno, si per exemple m'agrada Artur Rimbaud, no? I sempre m'han agradat les seves il·luminacions, doncs ara estem en un moment de que ell explica, no? Aquí faig una referència de la qual deia les aigües i tristeses han muntat i revifat els diluvis. Hi ha un diàleg també molt, molt personal amb la natura, amb la fragilitat del canvi climàtic. Vull dir, una mica seguint-la des d'un punt de vista apocalíptic, no? O sigui, començo amb el paradís, no? el que Josep Maria Esquirol parlava de lo que és els conceptes de plenitud i perfecció, no? dels quals deia de que ni la perfecció ni la plenitud són d'aquest món, i a partir d'aquí vaig estirant des del món, podríem dir, de la vinya, d'aquesta metàfora, no? de la resiliència, del patiment de la vinya, de les veremes cada vegada més complicades. Aquest any, per exemple, el Penedès ha sigut l'any de la verema més prematura, de la qual s'ha tingut que veremar més aviat que mai. Vull dir,
0: pel tema del
1: canvi climàtic,
0: de la calor. Però en aquest cas per la calor.
1: Sí,
0: perquè
1: exacte.
0: Si no, el raïm quedava...
1: Correcte. Però bueno, i des d'aquí sempre he intentat traslladar aquest aspecte de que també aquí la Trípode també ho explica, aquest aspecte de la plenitud, no? que és el que explica explorar la fertilitat que persisteix en la condició humana, no? I aquí Trípode, en el resum que a la contraportada explica, seria una mica el resum aquest, no? del patiment de la planta tot i les adversitats naturals, no?
0: I això, de fet, és, tu com comentes, aquí entrarien dues coses, com entra la metàfora, no? De la mateixa manera que en aquest està patint la planta, també pateix la persona, amb
1: sí,
0: tots
1: sí.
0: els canvis que s'estan produint. Perquè jo ho veig molt clar, tot aquest... O sigui, tu aquí estàs, reflecteixes la vinya,
1: sí.
0: Vale? Però jo també ho veig en aquest cas els canvis que estem patint contínuament a nivell de persones i bueno, del que tot el que està passant. En aquest cas seria evolució cap enrere, no?
1: Jo crec...
0: O involucionat.
1: Un aspecte que també tracta molt Josep Maria Esquirol és la bondat i al final jo crec que ens hem d'emmirallar molt amb la planta perquè per molt que pateixi, per molt que la maltractem, sempre hi ha aquesta part de generositat, no?
0: Mm.
1: I ostres, això al final ens hem d'emmirallar molt amb la planta i al final la planta parla i no deixa de ser un aspecte de bondat, no? Que l'hem d'assumir com humans, no?
0: La planta parla i la natura parla.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: Perquè tot això està, és la planta i la natura estan unides també, no? I tot plegat.
1: Uh-huh.
0: El planeta parla.
1: Correcte.
0: Jo ja dic que en aquest llibre, tots els teus llibres de poema tenen un fons, un significat que el pots anar, vull dir, gaudint a poc, clar, la poesia s'ha de fer d'aquesta manera. Per això quan tu em deies, te l'has donat temps de llegir-lo? Digo, sí, llegir una primera lectura, uh-huh. Però amb una primera lectura no l'acabes, després has d'aprofundir. I
1: sí.
0: Aprofundir és entrar dins de cada vers, de cada poema que tu fas, i buscar-li aquest significat, que li trobes, eh?
1: Sí, hi ha molt de simbolisme, per això són poemes jo considero que potser s'han de llegir diverses vegades.
0: Uh-huh.
1: Perquè també, com deia Esquirol, no? Som d'un temps en què només parant atenció ja s'assoleix el més important. I reflexionen l'aspecte, no? des de dir sols l'atenció al senzill permet entendre el simbòlic,
0: uh-huh.
1: De la qual avui en dia, per molts motius... No...
0: Jo no me... O sigui, el Rimbaud, vull dir que quan llegeixes me l'he trobat, però clar, com no conec tant però sí que és veritat que sí que llegint entén que tu tens una predilecció també per aquest escriptor,
1: sí,
0: per Rimbaud i
1: per
0: poeta.
1: Però aquesta reflexió de l'Esquirol és molt important a l'hora de la lectura i de molts detalls del dia a dia, d'aquesta part que hem perdut l'atenció, no? Moltes vegades per les xarxes i tot això, que diu, repeteixo, sols l'atenció al senzill
0: sí.
1: Permet entendre el simbòlic. En aquests poemes hi ha molt de simbolisme. Què vol dir? Que vull dir amb això, que si no prestes atenció en la lectura, estàs, no? Hi ha aquesta immersió...
0: És que te perds. Si no prestes atenció en el que estàs
1: correcte.
0: Llegint, et perdràs. Per això dic que, i sobretot la poesia s'ha de fer així. O sigui, quan tu estàs llegint, si jo agafo el llibre, hi ha, espera que ara no recordo bé si eren 80, espera, poemes, 56, pot ser?
1: Sí.
0: 56 poemes. Clar, llegir-los així ràpidament, te'ls llegeixes. però no has, és com si no haguessis llegit res. Aleshores, és agafar un per un i estar l'estona que hagi d'estar, no? Vull dir, que calgui perquè per ficar-te a dins de cada poema. Vull dir, i, clar, i quan tu te fiques a dins de cada poema ja sí que estàs una bona estona. Però és quan li trobes el...
1: Sí, el cossi, aquesta... no? La substància.
0: És que si no, vull dir... Però, i a més, tu ets un autor perquè que cal ficar-se a dins per trobar-li, perquè també fa servir molt el simbolisme, la metàfora, etc. I aleshores doncs, cal doncs, llegir-la bé. Però tot i així es veu. O sigui, ho notes, quan ja t'estàs a dins del poema, ja veus el que tu d'alguna manera vols explicar.
1: Sí, sí, cadascú amb la interpretació, no?, de cada persona, però jo crec que és una poesia amb un vocabulari treballat, però bastant directa, i en principi intento no perdre'm amb la lírica, sinó que el poema al final arribi, inclús els últims versos siguin uns versos d'aquells que, ostres, que et fan doncs, no?
0: Jo penso que, i en aquest cas, l'editora, la Pilar Prim, doncs, ho reconeix perquè és el tercer llibre que es fa a Trípode.
1: Sí.
0: I no ho sé, jo d'altres autores de relats o de novel·les sí que he llegit més de tres llibres, vull dir que hagin escrit. De poemes, jo diria que no.
1: Ja
0: tinc algun altre llibre de poemes de Trípode, però només d'una persona, vull dir un autor i un llibre, i clar, vull dir que el fet de que hi hagin tres és que ho veu molt clar, li agrada la teva poesia.
1: Sí, jo crec que bueno, hem fet una bona fusió. Jo els hi agraeixo molt la seva confiança, sobretot des del primer, perquè era un autor totalment desconegut. I la veritat és que bueno, hem anat agafant aquesta dinàmica i la veritat és que hi ha molt, molt bona entesa i de moment jo doncs, estic molt content amb ells i ells crec en mi. I al final doncs, jo aquesta part doncs, de creació... de l'oportunitat de tenir la confiança en aquesta editorial, no? Doncs ho agraeixo molt, la veritat.
0: A més, és una editorial que sempre aposta per l'autor, això també ho vull destacar, no? Aposta per l'autor i en el sentit de que, a veure, una editorial sempre ha d'anar també, ha de guanyar, perquè si no guanyes, malament rai, no?
1: Sí, no deixa
0: però
1: de ser un negoci.
0: Però no és el que hi ha darrere, no és el tarannà d'aquesta editorial.
1: No.
0: Ja dic, perquè, i quan dic que va, o sigui, que ajuda o que està darrere de l'autor o de l'autora, és senzillament que normalment l'acompanya.
1: Sí.
0: Bé, tu sempre te buscaràs una mica la vida, però sobretot en festivals, en fires, etc, sí que acostuma a estar i portar,
1: sí,
0: i es porta a tots.
1: Piquen molta pedra, van a moltíssimes fires, partint de la base que la poesia és un registre, un gènere minoritari, i un cop comença la publicació a bellugar, doncs sempre intento amb mesura del que puc ajudar, no? A nivell individual, doncs a moure el llibre, amb presentacions, amb recitals, a enviar prescriptors doncs, perquè el llegeixin i em donguin la seva opinió o ressenya. Vull dir que no és que publiqui i me n'oblidi, no? Aquí sí que trobo que tinc el tribut o podríem dir aquesta necessitat de ser generós i ajudar amb el que pugui a
0: l'editorial també.
1: A bellugar el llibre, clar. No,
0: sí,
1: no...
0: perquè, exacte, vull dir, d'una banda ells estaran, però clar... de personal hi ha poquet dins de lo que és l'editorial.
1: Sí, sí.
0: I clar, en aquest sentit, l'autor també ha de posar una mica de la seva part. Per exemple, tu avui estàs aquí,
1: correcte,
0: un altre dia estaràs allà, vull dir que et mous també d'aquesta manera.
1: S'intenta, en el que puc, dintre del que puc,
0: i presentacions, però clar, suposo que aquí sí que tindràs en compte, fet presentacions en espais que normalment hi ha públic.
1: Sí, bueno, passa que les presentacions a vegades a les biblioteques i això, fora del teu àmbit que et coneixen...
0: Ahí està.
1: Pot ser una mica de...
0: O en alguna llibreria que saps que aquí pues, t'acompanyaran bastant, no?
1: Al final tu pots moure la gent del teu àmbit, no? Tant al teu poble com en algun punt concret, però després no deixes de ser un autor desconegut i és possible, si els hi passa a vegades autors coneguts, contrastats, que fan presentacions i van molt poca gent, per circumstàncies o perquè aquell dia coincideix que juga el Barça o perquè tal, doncs imagina't amb un autor desconegut, no?
0: Ahí bueno, està. Bueno. Sí, moltes vegades te trobaràs, sobretot en àmbits locals,
1: poesia,
0: però en àmbits locals, com dius tu, si no ets conegut, perquè moltes vegades no vol dir que l'obra és molt bona, però què passa? Que no ets conegut. I a lo millor hi ha una presentació d'una persona que és local, és d'allà d'això, i en aquest cas... No, jo no diré si és bona o si no és bona, senzillament, però igual aquell pues, allà pues, omples de gom a gom, perquè ja és coneguda i ja està. Vull dir, és el que passa.
1: De fet, amb poesia ja hem de ser molt, molt conscients de que al final pots arrossegar la gent que pots arrossegar. No és una cosa de masses, ni molt menys.
0: No, però a vegades arrossegues. Ja dic que és quan ets molt... Home, i presentacions que tu has fet, per exemple, a la llibreria Ona,
1: sí,
0: jo penso que va estar molt bé.
1: Però bueno, fora del meu àmbit de Sant Sadurní i fora d'aquesta de la Ona, després ja...
0: Perquè pots aportar sempre molta gent, igual que l'editorial també pot anar a aportar.
1: Bueno, a poc a poc, és el tercer llibre, ara també sóc una miqueta més conegut, i en fi, però sempre pensant en petit en aquest aspecte.
0: Mira, el canvi del paisatge. A Extravagància Boreal hi havia una atmosfera, més ben podríem dir, freda, gairebé còsmica. Al desig de la paraula anaven cap a la nuesa del verb. Ara, el paradís, el paradís impossible, ens fiques de ple en la terra. La vinya, el cep, com ja has comentat, i la intempèrie, que també forma part, no? Per què has necessitat aquest retorn a la terra i a les teves pròpies arrels geogràfiques de Sant Sadurní? Perquè, clar, està clar que aquí, sense que tu diguis Sant Sadurní, però, clar, estem parlant de vinya, de cep i tal, i allà és...
1: Si
0: és fonamental.
1: Si alguna vegada ja, inclús crec que tu m'havies comentat com és que sent sommelier del Penedès, de Sant Sadurní, no fas gaire referència al món del vi, jo crec que et vaig dir que a Extravagància Boreal no em venia de gust.
0: Tot i que havia algun poema que sortia alguna coseta, res, però això sí que me'n recordo.
1: I el desig de la paraula crec que surt també,
0: no, però molt
1: poc, sí. Possiblement, doncs, últimament estic bastant ofuscat amb el canvi climàtic i el que et deia al principi del patiment que representa cada any una verema, avui en dia elaborar un vi és complicadíssim. Elaborar un vi perquè sigui de qualitat. De qualitat vull dir que el raïm arribi al celler amb el seu punt òptim.
0: A més, tu coneixes molt bé un bon caldo, un bon vi, no? I bueno, jo t'estic dient vi o un bon cava. Vull dir, també perquè aquí, diguem, ho feu tot, no? Sí. I a l'hora de buscar aquestes... no me sortiré a les paraules, no, matisos, no? Del que seria el gust, el que dona i el que et farà que, tot i que a vegades un serà més àcid, un altre serà més fruit, més afruitat, no?
1: Sí.
0: Vull dir que, o un altre tindrà més el gust aquest de la fusta, bé, totes aquestes paraules que dona el que és l'essència d'un bon vi o d'un bon cava o del tal, doncs sí que ho notaràs de seguida, que quan la verema, o sigui, ha estat una bona collita i sortirà un bon vi, a vegades no vol dir que d'una bona collita, si hi ha excessiu, sortirà el bon vi, perquè a vegades si la collita és precisament molt, molt petita, però precisament d'ahí pot sortir un excel·lent, no?
1: Sí, el que passa que ja et dic que cada vegada el viticultor pateix més, sobretot per la sequera, que si hi ha...
0: Perquè sortirà, la collita serà més baixa, però no vol dir que sigui
1: Al final, si sanitàriament el raïm està bé i ha madurat bé, doncs és perfecte. L'únic que cada vegada aquests elements climàtics fa que, sobretot per les varietats negres de cicle més llarg, que a vegades fa que clar, que el raïm l'has d'entrar perquè si no se't farà malbé, s'està assecant, pensificant.
0: O pot ser que surtin alguns tipus de malalties, no?
1: Trobar aquest equilibri cada vegada es pateix més, no? És més complicat. I després per això parlava d'aquesta resiliència i també com diu aquí trípode, o sigui que, a veure, lluny de qualsevol ideal de plenitud, aquests poemes arrelen en la terra, la saó, la llavor, o els empels per explorar la fertilitat que persisteix en la condició humana. És això el que jo volia transmetre. Uh-huh. Aquesta, des de cap ideal de plenitud, perquè vull dir, per circumstàncies sembla que tingui que haver aquest patiment, és una mica el paral·lelisme que hi ha amb el patiment de la planta, no? Uh-huh. Que va vinculat amb la condició humana.
0: I tant. Sí, perquè tot el patiment de la planta també està vinculada a la condició humana, perquè és quan tu estàs parlant del canvi climàtic, a veure, som nosaltres els que estem fent tot el possible, bueno, i si no nosaltres, els que estan més amunt, vull dir que fan tot el possible perquè o pensin que no hi ha canvi climàtic o perquè contribuir més amb aquest canvi. Ara ens centrem en l'univers d'aquest paradís impossible, en el nucli del llibre, en el contingut, l'estructura i els conceptes del llibre que tu presentes. El títol, com a paradoxa, el títol ja és una declaració d'intencions. Si un paradís és, per definició, el lloc idíl·lic, no? Per què per a tu és impossible? Que potser ja ho estem explicant aquí, però bé, jo ja m'he preparat un guió i continuo, tot i que potser en un moment determinat me sortiré del guió, no? Per què és impossible? És la poesia l'única manera d'evitar un paradís que la realitat ens nega?
1: Bueno, com et deia, després de la lectura de l'assaig del Josep Maria Esquirol, de la penúltima bondat, em va cridar molt l'atenció aquesta reflexió d'ell, no? Ell parlava dels afores, sembla una utopia, que el paradís no ha existit, o si va existir era molt avorrit, no? Tal com deia el Mark Twain, sobre la seva obra irònica Sagàs dels diaris d'Adam i Eva, explica que
0: clar, és anem a aquest paradís.
1: Sí, que a Adam li costava molt passar la setmana i sobretot deien que els diumenges eren molt avorrits, no? Això era una utopia, no? Al final, lo del paradís terrenal és aquesta imatge de plenitud i de imperfecció que és, al final és lo que en realitat lo que vivim, no? Vull dir, el paradís és un paradigma, podríem dir, utòpic, però al final, per això mateix...
0: A vegades un paradís, vosaltres i tu, i aquí sí que me surto de dir jo, una persona que viatges molt, o sigui, deixant de banda en la teva professió, però una altra, podria dir, afició, és viatjar, però a mons que no són tan coneguts. Ja. Que d'alguna manera podria dir que encara conserva el seu estat natural. Vull dir, pot ser a l'Àfrica, sí, al cor de l'Àfrica, com pot ser a l'Àsia. Vull dir, pues imagina't, Mongòlia. No és tan fàcil anar-se a Mongòlia. No, i conèixer precisament que potser és tunetes, espais, que potser en aquest sentit pots dir això és un paradís. No sé, i un espai que potser per a una altra persona no ho és, però en aquell moment una posta de sol, per exemple,
1: sí, sí,
0: una sortida o algo així, no sé.
1: Sí, aquest estiu a Mongòlia he viscut, podria dir, un paradís respecte als animals. Les estepes enormes, sí, uns horitzons i unes extensions brutals, a més aquest any tot molt verd, de la manera que els ramats d'ovelles i cavalls i llacs i no sé què, semblava que estaven en una Arcàdia feliç, perquè és que ho tenien tot, tota l'herba que volien, aigua per tot arreu, vull dir, en realitat veies que els animals estaven com una espècie de paradís, d'Arcàdia feliç, vull dir, res els pertorbava, tenien tot el menjar que volien, la tranquil·litat, aigua, en fi, unes circumstàncies que en realitat, jo crec, si ha assistit al paradís, Això podria ser-ho.
0: Aquí parles als animals i segur que les persones també. No té res a veure les persones, a lo millor, de com ho vivim aquí.
1: Lo de les persones ja podríem entrar en matisos, perquè són el que diem, quan fem aquests viatges remots i tal, que amb l'edat ja els has d'anar fent, perquè a mesura que van passant els anys, doncs possiblement ja no tindrem aquesta
0: possibilitat, no?
1: Sí, veus que tot s'està globalitzant, la part dels nòmades, vull dir, cada vegada tothom s'està instal·lant a les ciutats, a Ulan Bator, la ciutat estan construint de forma faraònica, podríem dir, I la part nòmada, l'essència, podríem dir nòmada, es va perdent. Estan construint carreteres per tot arreu, vull dir que en el moment que aquestes carreteres arribin al desert de Gobi, arribin a les catarates, arribin al volcà, tal, doncs, evidentment allò seran autobusos...
0: I turisme.
1: Exacte, i es perdrà totalment l'essència nòmada, no? Vull dir que aquesta part, podríem dir ja, de globalització respecte...
0: Va per tot arreu.
1: Sí, és una mica la tendència general i la pèrdua de l'essència al final, no?
0: Clar, perquè o sigui, és una pena, no? Perquè penses que encara en aquest espai doncs, es conserva una mica el que seria, penses, com era abans. I encara tu has vist una part important, que és on està tota l'estepa aquesta dels animals. I segur que encara n'hi ha persones que també ho viuen d'aquesta manera, tot i que segurament el mòbil estarà tot arreu.
1: Sí, sí. Bueno, pues això que m'acabes de fer aquesta pregunta, que és molt interessant, de parlar de l'estepa, de l'Arcàdia Feliç dels animals, respecte a la part globalitzada humana, estaria molt en consonància amb el que deia Kierkegaard en el seu assaig Enter Eller, que insistia que bueno, Adam s'avorria molt, no? I després d'Adam s'avorria Eva, després Abel, després Caín, i després les poblacions senceres. Per això vam construir la Torre de Babel, i cada vegada hem anat caient de més amunt. Pues això seria, podríem dir, un paral·lelisme amb la construcció de la capital desmesurat.
0: En aquest cas, en aquest espai concret, aquest món que és Mongòlia.
1: I la part de l'essència nòmada i tal, pues al final anem a pujar la Torre de Babel per caure un altre cop, no? Bueno, en fi, una mica seria aquesta traslladació, no?
0: És aquesta evolució que moltes vegades, en lloc de... Què dius tu? El món va evolucionar, però no a vegades com ho voldries, no? Perquè dius, busques... en aquest cas, tu has vist aquest canvi, que pot ser que tu anaves allà, i segur que l'has vist també, no? Aquesta riquesa que tu en un principi has comentat, no? La riquesa del paisatge, la riquesa de l'entorn natural, dels animals, de tot plegat, però també has vist l'altra part, no? La que va canviant.
1: Sí,
0: evoluciona, però sí. no precisament, sí que és una evolució, a lo millor per la gent d'allà, entre cometes, perquè no crec que tots estiguin d'acord en aquesta manera de fer.
1: No, m'imagino que és un tema de supervivència al final.
0: També.
1: Suposo que és un tema de supervivència i es veuen obligats a anar a parar a les ciutats, moltes vegades malvivint, hi ha guetos que instal·len els seus herds, allà es veu i busquen tenir una oportunitat pues, a la ciutat, però potser aquella part, quan m'imagino que quan se'n van a la ciutat és perquè la supervivència doncs, a nivell rural pues, els és complicat, o està en mans de quatre monopolis, dic jo, que ho dominen tot.
0: Com a tot arreu.
1: Correcte, i això seria una mica la realitat, no? Respecte al paradís. O, no?
0: Clar, hi ha uns quants, com a tot arreu diem, que són rics, I després la part més popular, no? Que bé, vull dir, no sé si en aquest sentit allà en Mongòlia tu has vist que la gent també malviu?
1: No he vist pobresa. Segons el guia que teníem, la gent no passa gana perquè n'hi ha moltíssim ramats de carn, no passen gana, però sí... que m'imagino que els països es globalitzen i al final les avingudes principals de totes aquestes ciutats pues, són com el Passeig de Gràcia, és aquest món global que sembla que tots estem immersos en aquesta dinàmica. No?
0: La vinya com a mirall de la vida. Tornarem a agafar el tema. En aquest recull de poemes no fas servir el cultiu de la vinya, com ja hem dit. La poda, la brotació, la verema... la intempèrie, és com una gran metàfora de l'existència humana. Com a sommelier i com a poeta, creus que tant el vi com els versos necessiten exactament el mateix? Temps, silenci i saber patir el fred per acabar ser excel·lents. Aquí estic fent una comparació entre el vi i el poema, el vers.
1: És molt bona comparació perquè al final tot el que sigui plantat amb, no, amb ben enfocat, sempre que sigui al nord-est, que sigui de cara nord, cara sud, tot ben mesurat i ben meditat, i amb bona saó, amb bona, no, amb cuidado, amb generositat i tot, doncs al final tot fa que a l'hora d'escriure doncs també no deixa de ser el mateix, no?
0: Mm-hmm. El pas del temps i les estacions. El llibre respira una estructura molt lligada als cicles de la natura. Ens fa por fer-nos grans, podríem dir, no? Ens fa por, Josep, o la poesia també ens ajuda a acceptar que, com els ceps, a l'hivern, hem de passar per èpoques de nuesa per tornar a florir?
1: Sí, sí, bueno, clar.
0: Quan jo dic èpoques de nuesa, èpoques
1: sí, abans
0: difícils,
1: has, sí, abans
0: no?
1: Has parlat de la intempèrie, doncs sí. Imagina't tot el que dorm a la intempèrie, no? Pues tens moltes possibilitats de que pugui haver una glaçada o de que allò doncs, no funcioni bé, no? Jo crec que sí, a l'hora de la creació passes alts i baixos. Sí que he escrit 3 llibres, podríem dir, en poc temps, però evidentment aquí també hi ha moments de creació més prolífics i moments de creació més, podríem dir, de la qual també necessites un temps d'aturar-te, no? per després tornar a crear. Mentrestant hi ha la dinàmica de molta lectura, de buscar biografia, de buscar doncs, al final material del qual tu et nodreixes. No és simplement crear, escriure i escriure els poemes una mica amb un motge, no? Vull dir, de forma, podríem dir, mecànica o industrial, ni molt menys, no? Si vols que al final sigui una escriptura i uns poemes amb pòsit i amb realitat i amb qualitat, no?, al final.
0: Mm-hmm. Quan jo he començat aquí a parlar, no?, i només al començament he tret aquests 3 poetes, no?, per això que deia, digo, després ho explicarem, que alguna part també has explicat, doncs això, la introducció del programa parlaven de la franquesa de les paraules d'Esquirol, de l'encalç del mot de Lluís Calvo o del refugi de Verdaguer. Però a la pàgina 28 d'aquest del paradís, no?, del llibre, d'aquest llibre de poemes, hi ha el poema que es titula L'esquer del món. I obres amb una cita colpidora, o sigui, obres aquesta pàgina amb una cita colpidora de Mercè Rodoreda. I sense saber ben bé per què vaig preguntar-li què vol dir ser un Caín. Què significa per a tu la figura de Rodoreda i per què vas necessitar evocar aquest mite caïnista, podríem dir, no? Aquesta foscor en un llibre que busca justament el paradís.
1: Bé, després de visitar aquesta exposició magnífica que ha estat...
0: Sí, de la Mercè, allà al CCB.
1: De bastants mesos i que vaig necessitar, almenys, crec que vaig anar 3 vegades perquè era una exposició completíssima i molt ben dirigida per la Neus Penalba, doncs justament aquesta cita la vaig extreure d'allà. Estava en un dels plafons d'aquesta exposició i com jo ja estava gestant aquest llibre, doncs el del personatge Caín em va anar molt bé i va ser també doncs, fer-li un petit homenatge a una de les millors escriptores que hem tingut, no?, a aquest país. I per això doncs, va ser per aquest motiu.
0: Pots recitar, sí. Mm-hmm. Et demano que recitis sí. Justament sí. Aquest poema de l'esquer del món.
1: Aprenem a parlar amb la voluntat d'aixecar la veu. Aquest és un principi de desconsideració. En el silenci de Déu, crida fort Caín. És tan adient l'albe d'oi de la paraula? Quan m'ennuego, els pèls estrellats de l'heura són de retòrica.
0: Molt bé. És que també el fet d'escoltar-te a tu mateix, vull dir, recitar-lo, encara doncs, li dones més força.
1: Sí, sí.
0: Sí, l'equilibri de la paraula. En els teus llibres anteriors, no? Com és el desig de la paraula o el del... Ai, que ara se m'ha...
1: Extravagància boreal.
0: L'extravagància boreal, no? Mm. Hi havia una recerca molt estricta de la precisió lèxica, no? Com ha estat el repte d'escriure aquest poemari? Has buscat un llenguatge més proper a la terra, més despullat o directe? O mantens aquesta arquitectura conceptual tan teva?
1: Sí.
0: Jo diria, jo si t'hagués de dir alguna... L'hagués de dir tot? Jo diria que entraria tot. Però prefereixo que tu ho expliquis.
1: Bueno, he begut molt de les fonts. Tu ja has fet algun comentari de la de les citacions que hi han.
0: Sí, dels tres poetes.
1: El Lluís Calvo... Hi ha molta part pirinenca. M'he nodrit molt d'aquesta part de lectures d'autors que han treballat sobre el Pirineu, al final, sobre aquest lèxic també de Joan Amades, de la part folklòrica. Després sí, també m'he nodrit de la mística de Llull i la botànica i l'espiritualitat de Verdaguer. Bàsicament he treballat sobre aquests referents. I jo és el que et deia, a nivell bibliogràfic i tal, quan estàs treballant un llibre, doncs al final intentes que hi hagi un context, un vocabulari homogeni, i després ho he anat conjugant amb el diàleg amb els clàssics. Vull dir que ha sigut aquests referents que t'he dit al principi i sempre amb el diàleg amb els clàssics de rerefons, com Eleusis, Delfos, els sofistes, el pensament lacònic, Virgili, pel tema de Dante, de la comèdia, val? És anar estirant aquests fils, aquestes arrels, no? Aquestes fòdels, que al final li van donant un context unitari i saps que hi hagi un criteri homogeni, no? Saps? Crec que és el que intento aconseguir.
0: De fet, això és la influència, no?, d'aquests autors, aquesta influència que tu tens. Normalment, quan tu llegeixes, també el teu tipus de lectura sempre van així, enfocats aquí, amb la poesia, i tenint en compte aquests autors, no? Perquè a vegades llibres, no sé, per dir, la Ilíada o l'Odissea i tal, però estan escrits d'una manera que en realitat és poesia, o una poesia... prosa poètica, que podríem dir, no?, en aquest cas. Però jo sempre, quan veus que aquestes influències que tens de tots aquests autors, les teves lectures sempre van tan bé.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, perquè m'imagino que és el que m'agrada i trobo que tenim tanta riquesa encara per explorar del món clàssic cada vegada més. No, a més, no deixa d'estar molt, molt vigent a nivell d'obres de teatre, d'obres de teatre que estan molt vigents sobre els clàssics, no? Vull dir que trobo que n'hi ha encara molt, molt per explorar, i a mi em sedueixen i em criden molt l'atenció. I trobo que després treballar aquest món enriqueix el vocabulari, enriqueix una mica, fa pensar, no? Aquí també surt el rapte de Persèfon, no? I una mica el desplant de Demeter, no? Respecte a que no volia.
0: Sí, perquè aquí, o sigui, continues tenint molt, molt darrere també el tema als clàssics, aquests clàssics.
1: Sí, sí, sí.
0: Que quan parlaven del desig de la paraula es veia molt clarament, tot i que ja dic que aquí era exaltar la dona, però tenint en compte també tot el tema O sigui, podríem dir de l'Odissea o de la Ilíada.
1: Sí, sí, que... sempre, bueno, aquí en aquest cas seria l'Eneida, a través de Virgili, no? Uh-huh. Però vull dir, sí, per mi, bueno, és un bon ferro per agafar-te, doncs, no?, al món dels clàssics. I inclús aquí també volia comentar que... Bueno, lo que ja t'he dit de... Bueno, les filles d'Herodes...
0: Sí, també és tema clàssic, no?
1: Sí, n'hi ha molts detalls de...
0: Molts... No, i quan es parles també del paradís, no? Quan tornem al paradís d'aquest paradís de l'Adam, d'Eva, o a continuació, no?, de tots aquests personatges que van sortint, no?, a la Bíblia, o sigui, a la Torre de Babel,
1: sí,
0: el Caín,
1: sí.
0: A veure...
1: Bueno, cito els personatges més principals, però després, si et fixes, vaig tirant ja per un altre camí, no?
0: Sí.
1: Vull dir, però sí que cito els personatges més de la Gènesi principals, però no és un llibre que només parli del paradís, sinó
0: no,
1: que...
0: No. Vull dir, sí, justament
1: sí,
0: vas tenir, i totes les temàtiques que tu vas tocant, però que sempre hi ha com un rerefons justament d'aquests, però tenint en compte aquests autors, aquests autors clàssics.
1: I després hi ha també molta simbologia amb el que són amb els elements naturals, com per exemple amb alguns arbres. Per exemple el faig i alguns altres arbres que sempre tot el món de la botànica, alguns

0: m'encanta, que també m'he nodrit molt d'ell, és el Pere Jaume.
1: Uh-huh.
0: Aquí parlo d'alguns verbs com, per exemple, estassar, no? Estassar un bosc, una clariana, consisteix abans de res llevar romagueres, arítjols, arços i deixar el terra net, aquell grafisme amb què tot el terreny s'expressa, es protegeix, s'ombra. Tot aquest vocabulari preciós sobre la natura de Pere Jaume, no?
1: Uh-huh.
0: Vull dir, tot això al final és el que ha format aquest paradís o aquest vocabulari de...
1: El paradís impossible.
0: Sí.
1: O sigui, ara podríem dir que s'entén una mica més el per què, o sigui, escoltant-te, no? El per què el paradís és impossible. O sigui, trobes... Aquí podríem dir que hi ha un espai que en aquest sentit pots dir això és el paradís, en aquest moment, en aquest espai de temps, no? Però després ja deixes de banda i, clar, ja passes... deixes aquest paradís.
0: Bueno,
1: és efímer, podríem dir.
0: Correcte. Això cada vegada queda més clar, que hem d'aprofitar aquests instants, no?, de plenitud, encara que siguin efímers, però agafar-los al vol i ostres, viure'ls al 100%, no?
1: Uh-huh.
0: Per lo que pugui passar instants després.
1: Clar, és el fet de poder gaudir, no?
0: Correcte,
1: en
0: totalment.
1: El moment.
0: Aquesta
1: gaudir
0: part,
1: el moment.
0: Aquesta part que em deien de l'atenció al senzill, no?
1: Uh-huh.
0: L'atenció al senzill és que és una expressió preciosa en el sentit de les coses més petites o més insubstancials a priori, no? Però que tenen molta substància, no?
1: El compromís i la lectura del dia a dia és el paper de l'obra a l'actualitat, no? La mirada social invisible. En una anterior entrevista parlaven de com la teva poesia abraça la figura de la dona, mm-hmm, o la denúncia, no? I el paradís impossible es percep una mirada molt profunda cap a la vulnerabilitat, els marges i les cicatrius de la vida quotidiana. S'ha de tenir el cor molt obert per fer poesia de les coses que la societat sovint decideix no mirar? Aquesta és la pregunta.
0: Carai. El cor obert, clar, el cor obert l'hem de tenir sempre, i més en moltes circumstàncies quotidianes, no? Jo repeteixo, penso que en general hem d'estar molt més amatents a aquestes petites coses, a la bondat, a la generositat, i a viure aquests petits paradisos com a petits instants, no?
1: Uh-huh.
0: De plenitud o de moments, podríem dir, buscant la part més idíl·lica, encara que pensem que és efímera, no?
1: Uh-huh. En aquest cas arribem al lector, la recepció del lector. Ara que el llibre ja ha sortit al carrer, de fet, ja com hem comentat en un principi, ha estat aquest mateix mes de setembre, i el lector doncs, el comencen a tenir a les mans. Quina és la llavor principal que t'agradaria que es quedés clavada en qui el llegeix? Aquest paradís de lo impossible.
0: Bé, jo no sé, la gent que ja ha tingut l'oportunitat de conèixer-me, trobo que en aquest llibre, podríem dir, trobo un punt més madur, que potser doncs, bueno, té una mica més de pes, i trobo que és una lectura molt interessant per tot el que et deia, aquesta part metafòrica de la vinya, de la natura, dels diàlegs amb el clàssic, i sobretot, com repeteixo, d'atenció al senzill que deia, per entendre tot el simbolisme que hi ha darrere.
1: Uh-huh.
0: És un exercici, crec jo, molt interessant.
1: I tant. Així arribo a les preguntes, a unes preguntes ràpides, preguntes sorpresa que li dic jo. Mira, com aquesta, el maridatge perfecte. Imagina, Josep, imagina't que hem d'escollir un vi per llegir El paradís impossible. En quin tipus de vi o escumós l'hem de maridar? Un vi negre amb cos i criança, o un vi blanc jove i elèctric? I el per què?
0: Bueno, jo aquest llibre, almenys és la sensació que tinc personal, després de l'experiència literària d'aquests últims anys, m'aniria justament amb una pel·lícula que està ara a les cartelleres, m'aniria Ulisses.
1: Ja l'he vista.
0: En el sentit
1: Odisseu.
0: En el sentit de l'experiència.
1: Uh-huh.
0: Llavors buscaria un vi madur o un escumós de un corpinat de llarga criança. Per prendre-ho solemnament, molt tranquil·lament, amb una bona conversa.
1: I assaborir-lo.
0: Sí.
1: Quin és el teu moment perfecte per escriure? Els de llibreta a la butxaca mentre camines entre vinyes o necessites la nit i la pantalla de l'ordinador a casa? És a dir, aquí seria molt, molt ràpid. Llibreta o...
0: Som més de llibreta, però més aviat a casa tranquil·lament. Tot i que aquest estiu he fet una mica el peripatètic de llegir passejant amb el llibre per les estepes de Mongòlia.
1: Molt bé. El llibre salvavides. Si demà el món s'acabés i sota les llambordes haguessin de salvar un sol llibre de la història de la literatura o de la destrucció, no? Que no sigui teu, eh? Uh-huh. Quin llibre hi amagaries? És a dir, salvaries?
0: Quin llibre salvaria... Pues home, jo crec que hem de fer referència a La penúltima bondat de Josep Maria Esquirol.
1: Uh-huh. Aquest és el que deixarien salvat i deixarien per damunt de les embordes. Josep, se'ns acaba el temps i avui ho hem de deixar aquí. No te preguntaré a partir d'ara o si ja estàs treballant en alguna cosa, que podria ser que aquest viatge a Mongòlia t'hagi donat pistes, no? per escriure, o segur que ja estàs escrivint poemes, perquè això no es pot evitar quan és poeta, no? I a partir d'aquí després pot sortir un llibre. Però de moment no te preguntaré en què estàs, perquè el que ha de caminar ara és aquest, El paradís impossible.
0: Molt bé.
1: Doncs amb aquestes paraules teves... Sí, voldria, però no sé si tenim temps, tenim poc temps.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Junts per Caldes va celebrar ahir al vespre la reunió de presentació dels dos candidats que seran escollits com a líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es van acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Recam Láser, Pere Barrios. Tots dos van exposar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la seu de JunsPerCat haurà de decidir i comunicar un dia en què se celebri la votació. Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença d'una manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.382 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total han estat repartits en els Institut de Caldes. Concretament són 331 a l'Institut Manol Huguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris com el batxillerat i els cicles formatius s'han matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Huguer i 308 a l'Escola Pia, un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol amb 190 inscrits que queden distribuïts entre els 82 infants del Gegant del Pi, 83 a la Lluna i 25 als Peixets. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma, unes dades molt positives que, juntament amb els nou oferiments per a pròximes dates, demostren que el compromís dels demostren el compromís dels calderins i calderines. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Puquí, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre al matí es farà un torneig de futbol salat de les penyes del Vallès Oriental, on a la tarda també es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Moreu, amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de Diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4, s'iniciarà a la plaça Catalunya un concert del cor calderí que cantarà el seu repertori cançons associades al Barça. Després hi haurà l'actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho explica el president de la penya blaugrana, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
4: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar la festa dels 50 anys, que es farà a la bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
3: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya i és que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. I acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pugen amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. Això sí, de cara a demà el dia serà molt diferent al d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i anirà caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauran en picat amb unes màximes que baixen 10 graus respecte a avui i demà se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda acompanyat de la pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la reemissió del programa Històries en femení, a més, aquesta temporada.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Junts per Caldes va celebrar ahir al vespre la reunió de presentació dels dos candidats que seran escollits com a líder de la formació a les municipals de l'any que ve. La trobada va reunir prop de 40 persones a la sala de cuines de Can Rius, on es van acabar confirmant els dos candidats de la formació. Aquests són l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament, Roser Xalabarder, i l'empresari calderí, fundador i director del grup Recam Láser, Pere Barrios. Tots dos van exposar les seves idees i propostes per a les eleccions municipals i ara, abans dels pròxims 15 dies, la seu de JunsPerCat haurà de decidir i comunicar un dia en què se celebri la votació. Avui és el primer dia del curs escolar 26-27 a Caldes, un curs que comença d'una manera diferent perquè els docents encara continuen en vaga. Una primera convocatòria que no ha estat casualitat que sigui avui, i és que porten des del curs passat reivindicant per unes millors condicions laborals, recuperar poder adquisitiu i defensar la dignitat i qualitat del sistema educatiu. Un inici de curs que, tot i experimentar aquesta anomalia en comparació amb anys anteriors, les escoles i instituts calderins acolliran a 2.382 alumnes matriculats. Pel que fa a les etapes d'infantil i primària, hi ha 1.498 alumnes repartits entre les escoles del municipi, 179 a l'Institut Escola de Caldes, 394 al Farell, 304 a l'Escola Montbui i 621 a l'Escola Pia. Respecte a l'ESO, 885 alumnes en total han estat repartits en els Instituts de Caldes. Concretament, són 331 a l'Institut Manol Huguer, 193 a l'Institut Escola de Caldes i 361 a l'Escola Pia. D'altra banda, en els estudis postobligatoris, com el batxillerat i els cicles formatius, s'han matriculat un total de 709 alumnes, amb 401 al Manol Huguer i 308 a l'Escola Pia, un total de 321 alumnes de batxillerat i 388 de cicles formatius. Finalment, les escoles Bressol, amb 190 inscrits, que queden distribuïts entre els 82 infants del Gegant del Pi, 83 a la Lluna i 25 als Peixets. Ja han sortit els resultats de la donació de sang i plasma d'aquest cap de setmana. Les dades mostren que els calderins i calderines han tornat a ser solidaris. Tant dissabte com diumenge es van reunir a les cases dels mestres per ajudar al banc de sang. Concretament, dissabte es van rebre 37 donacions de sang, 8 de plasma i una de mèdula òssea. D'altra banda, el diumenge es van rebre 49 donacions de sang i 5 de plasma, unes dades molt positives que, juntament amb els 9 oferiments per a pròximes dates, demostren el compromís dels calderins i calderines. La penya blaugrana de Caldes celebrarà els 50 anys el dia 1, 3 i 4 d'octubre. El primer dia d'octubre, el dijous, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de periodistes esportius com en Joan Puquí, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano. El dissabte 3 d'octubre al matí es farà un torneig de futbol salat de les penyes del Vallès Oriental, on a la tarda també es farà una batucada des del local fent una volta pel poble i acabant a la plaça Moreu, amb una xocolatada, un espectacle i una mostra de balls de Diables. El dia, però, finalitzarà a les 8 del vespre amb la missa pels socis difunts en aquests 50 anys. Pel que fa al dia següent, el diumenge 4, s'iniciarà a la plaça Catalunya un concert del cor calderí que cantarà el seu repertori cançons associades al Barça. Després hi haurà l'actuació del Step Step i, finalment, dues o tres sorpreses més que tenen preparades per a la jornada especial. Un dia que finalitzarà amb el dinar de germanor a la Bota de Caldes amb convidats relacionats a la Junta del Barça i exjugadors del club. Així ho explica el president de la penya blaugrana, Jaume Coll, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: I gaudirem, doncs, de presència d'alguna persona vinculada amb el Barça, i a les dues hi ha el dinar de germanor per tancar la festa dels 50 anys, que es farà a la Bota de Caldes, allà on hi haurà una representació de la Junta del Barça, hi haurà algun exjugador, jugadors de Caldes que estan vinculats amb els colors del Barça. Hi haurà també alguna altra sorpresa més, però és que en aquests moments no les puc dir.
1: Una celebració que posa en manifest la història d'aquesta penya, i és que rebrà la visita del vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, en l'últim dia de la seva celebració. I acabem amb el temps. Avui estem tenint una jornada assolellada i sense precipitacions. Les temperatures pugen amb una mínima de 18 graus i una màxima de 35 graus. El vent serà fluix en general, una mica més intens durant les hores centrals. Això sí, de cara a demà el dia serà molt diferent al d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya ha transmès un avís de perill per intensitat de pluja. Al llarg de tot el dia el cel estarà tapat i anirà caient precipitacions amb el moment més crític a la tarda. Les temperatures també cauran en picat amb unes màximes que baixen 10 graus respecte avui i demà se situaran entre els 18 i els 26 graus. El vent serà fluix amb alguns moments de més intensitat a la tarda acompanyat de la pluja. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

La ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. You can walk my path.